0: Els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de crom.
1: Bona nit, una nova emissió d'Ones de Crom al 90.10 de l'FM a Ràdio Castellà, amb un especial que avui ens porta cap a l'electroacústica des dels estudis de grup de recherche musicals francesos, el GRM, una agrupació per on hi van enregistrar en els seus estudis grans noms de l'electroacústica i l'experimentació sonora, com Pierre Schaeffer, que va ser el seu fundador, originant-se amb el grup de recherche de músic concret, GRMC, el 1951, i prèviament a l'estudi de SAI, fundats tots dos també per Schaeffer, aquest darrer el 1944. Per aquests estudis hi van passar noms com el propi Schaeffer, Bernard Parmigiani, Daniel Terughi, Dominique Saint-Martin, Evelyn Gayou, François Bayle, François Bonnet, el propi Yanis Xenakis, Pierre Henry o Jan Geslid, entre d'altres. Jens Schwarz és qui ens ocupa avui en especial i també va ser membre d'aquesta agrupació de música electroacústica. Nascut a Lille, a França, el 1939, compositor, intèrpret i etnomusicòleg, va ser membre del Laboratori d'Etnomusicologia del Museu de l'OM entre l'any 1965 i fins 1999. Membre del GRM, grup de recherche musicals, juntament amb Pierre Schaeffer i d'altres, sentirem treballs de la seva discografia. Comencem amb la composició que va ser comissionada pel grup de recherche musicals a París el 1971, Herda, un treball publicat el 1978 amb el propi segell d'aquesta agrupació INA GRM, Herda Symphony. De la composició en diverses parts Herda, duta a terme el 1972, sentirem dos talls seguits, l'inicial i el segon, Variacions i Grillons.

Variacions i grillons. Un músic i compositor, Jean Swartz, que prèviament havia estat percussionista de jazz. Aquesta vessant jazzística la aportava amb els ritmes i en ocasions gravacions de percussions en aquests treballs d'experimentació electroacústica que li van permetre en aquesta composició Herda de 1972 experimentar amb les eines i amb l'estudi de gravació del grup de recherches musicals. Una peça de la que sentirem després la que hi dona títol Herda, que incloia fonts de so, de sintetitzador granular, gravacions de saxo, d'insectes, com aquesta de darrere, grillons, grills, generadors de so, òrgans, piano elèctric o gravacions de bateria del jazzman Kenny Clark. D'aquesta composició Herda, amb 8 parts, sentim la que hi dona títol, Herda.

herda la composició de la que aquest tall dins els vuit que composen Herda donava títol. Una composició finalitzada el 1972 i amb reedició en vinil dins la col·lecció de Recherche GRM del segell vienès de música experimental i electrònica actual Editions Mego. A càrrec de la producció executiva de Peter Rekberg, Pita, del que també hem fet especial en aquest Ones de Crom de fa diverses temporades, i dissenys de Stephen O'Malley. Una col·lecció, aquesta, que recupera les gravacions dels anys 70 del grup de recherches musicals GRM, que ha estat coordinada per François Bonnet, membre d'aquest grup, i Christian Zanessi, amb producció executiva de Peter Rekberg des del 2012 fins a l'actualitat. Continuem aquí Ones de Crom amb un especial d'un dels grans, el Jean Schwartz, dins la grup de recherche musical de París. Anem ara cap a un treball de 1974, publicat amb el segell francès Le Chant du Monde, creat el 1938 pel Léon Moussinach, Anticycle 2. Com dèiem, de 1974, un treball que enregistra percussions d'herència percussiva africana i, en aquest cas, el tema que sentim, cimbals, la percussió és de Michel Delaporte, enregistrada per Jean Schwartz.

Cimbals, un dels talls d'un dels treballs inicials de Gent Suars, Anticicle 2, amb gravacions de tots els talls, amb les percussions del percussionista Michel Delaporte, enregistrades als estudis del grup de recherches musicals a París per part de Gent Suars. Un treball anterior, publicat prèviament al que hem sentit abans, tot i que la composició Herda, que abans hem sentit, era de 1972. Herda, juntament amb Symphony, que sentirem després, va sortir publicada amb el segell de GRM el 1978. Anticicle ho publicaven amb el segell clàssic francès, amb publicacions també de jazz i cançó francesa, Le Chant du Monde, el 1974, un treball que va publicar Gent Suars també el mateix any en què va autoeditar-se Des Musiques des Sons, juntament amb Philip Beats i Jacques Lejeune, com a primer treball de la seva trajectòria. Sentim ara Symphony, composició que acompanya la publicació de l'àlbum Herda Symphony, publicat amb INA GRM. INA és l'Institut Nacional d'Audiovisual francès que va englobar el 1975 el grup de recherches musicals. Enregistraments, experimentació sonora que acompanyava a cinema i a ballet, que era el que aportaven aquests compositors del grup de recherches musicals integrats en l'INA. Des de Symphony sentim un extracte d'aquesta composició de més de 23 minuts publicada per Gent Suars el 1978 i comissionada també pel grup de recherches musicals. Symphony de Gent Suars, un extracte.

Symphony, del que sentim un extracte d'aquesta composició que es va publicar el 1978 amb el segell propi d'Ina GRM, juntament amb la composició que sentíem abans, Erda. La que sentíem abans la va compondre Jens Schwarz el 1972 i aquesta Symphony ho va fer comissionada pel grup de reixers musicals el 1974, juntament amb l'orquestra de cambra de la ràdio-televisió francesa. Un especial avui de Jens Schwarz que ens porta l'electroacústica i l'experimentació sonora clàssica, podríem dir, d'aquests anys 70, que s'ajunta a especials que hem fet al llarg d'aquests 15 anys d'Ones de Crom de noms com Luc Ferrari, més recentment Michel Chion, més antigament Dick Reichmakers, Elian Radigue, Todd Dockstader, The League of Automatic Music Composers, més The Hoop, des de Los Angeles, Califòrnia, o Chris Watson, Francisco López, o les arquitectures sonores, les escultures, més ben dit, sonores, de Max Easley. Ens mantenim amb una altra composició feta el 1978 per part de Jens Schwarz i publicada molt més endavant amb el treball de composicions Gamma Plus i Suite N el 1983 amb Ina GRM. Gamma Plus, feta amb tres sintetitzadors per part del trio experimental fundats a l'any 77 pel compositor Denis Dufour per explorar les relacions entre electrònica i instruments acústics. Aquest trio de sintetitzadors el va aportar a l'estudi d'enregistrament Jens Schwarz per editar aquesta composició, Gamma Plus.

L'extracte d'una composició de més de 25 minuts com és Gamma Plus, feta i interpretada a l'any 1978 per part dels tres sintetitzadors de Trio Experimental. Anem cap al 1980, on amb el propi segell creat per Jan Swartz, on editava a partir d'aquests anys 80 els seus propis treballs i composicions, Celia Records, anem a sentir l'àlbum Surroundings, un treball on es composa de dos parts, on els temes són enregistraments de sons ambient, per exemple, de Las Vegas, de tramvies o de Broadway. El que sentim és una manipulació d'enregistraments

elements de música blues des de la música concreta i electroacústica. Em ve al cap el treball de l'any 2006 amb Staub Gol del músic Ekehan Ehlers, Alive Without Fear, en què va agafar el blues i el va portar cap a l'experimentació electrònica i electroacústica. Sentim de Jean Suar's Surroundings del 1980 amb el seu propi segell Celia Records, el tall Bluesy.

Sí, des de l'àlbum Surroundings, fet en dos parts, però amb temes que inclouen des de gravacions de mitjans de comunicació, de sons ambients o manipulacions de música amb instruments. Charles Austin als saxos i Joey Gallivan a percussions i piano els feia servir la música d'aquests dos músics per manipular electrònicament aquests sons blues. Anem cap al mateix any 1980 amb el propi segell de Swartz. Celia Records va publicar les composicions en l'àlbum Year of the Horse i L'Enfance de Vladimir
Cobalt. La primera és una composició pel ballet de Caroline Carlson i la que ens ocupa de l'Enfants de Vladimir Cobalt, que és un espectacle de Petrica Ionesco creat el 19 de gener de 1979 a la Maison de la Culture de Nanterre, sentim la peça Vol planer.

Vol planer, un dels talls de la composició de Jan Swartz, L'enfance de Vladimir Koval, per l'obra de Ionesco. Del mateix 1980, any prolífic amb edició de composicions, tot i que moltes d'elles fetes anys previs amb aquest segell Celia Records del propi Jan Swartz, trobem també l'àlbum Maison Rouge, de nou música per a espectacles de ballet, de la que sentim d'aquest treball de diverses peces, la que es titula Transition Maison Rouge.

Maison Rouge, Teatre de la Potinière, de l'obra de Pierre Sala, a la que Jean Schwartz hi aportava música, també al costat de ballets de Caroline Carlson. A l'any 1980 també editaria Jean Schwartz i L'été un foie, enregistrat aquesta composició entre 1973 i 1974. Passem, però, al treball i a l'àlbum Don Quixote, de 1980 també, publicat amb Celia Records. Una orquestra que dirigeix Guy Reibel i l'electrònica i sons magnetofònics i sintetitzadors, així com la composició de Jean Schwartz. Un dels talls de l'àlbum Don Quixote és Moulin à Vent.

Mulans a vent, un dels talls de la musicació de l'obra de Cervantes, Don Quijote, que va publicar, ja entrat l'any 1981, Jean Schwartz amb Celia Ruecos. Al llarg d'aquests anys 80 i 90 publicaria treballs compartits amb altres artistes, músics o intèrprets, fins i tot flautistes o cantants francesos, molts d'ells o la majoria, com Benoît Charvet, René i Serge Aubry, Michel Portal o Elise Caron. També en publicaria el 93 un treball titulat Mano a Mano amb l'argentí afincat a França i també membre del grup de recherches musicals Daniel Terugui. Acabem aquest especial de Jean Schwartz des de Suiten, ho reeditaria la col·lecció Recollection GRM, com hem dit abans, d'Editions Mego el passat 2016. Suiten és una composició enregistrada al INA, grup de recherches musicals, amb els tècnics Benedict Malart i Jan Geslin. Altres que han reeditat el Recollection GRM d'Editions Mego són grans noms de l'electroacústica, com Pierre Schaeffer, Bernard Parmigiani, François Bayle, Luc Ferrari, Yanis Xenakis, Will Reibel o Iva Malek. Suiten, amb la que acabem aquest especial, de Jean Schwartz. Bona nit.